0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Hasta sin querer hablo de ti. Te fuiste y no he encontrado una mirada igual. Ensayo lo que te voy a decir por si te encuentro allí donde solías estar. Te callas cuando preguntan por mí. Te entiendo porque esa es mi forma de sanar. Hacer como que siempre soy feliz, pero esta vez sin ti me cuesta un poco más. Donde te duele para amarte más ahí. Yo te quise hacer feliz cuando no tenía alegría. Te busco fallos tan solo para

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
2: No pots dormir?
4: No pots dormir? No pots dormir?
2: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Abrera.

0: Volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre Pla d'Igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Bueno, yo te voy a decir la verdad. Mi cante viene del padecer y del sufrir. Porque yo nunca he sabido cantar. Ni yo creo que sé cantar. Yo lo que hago es transmitir.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la...

0: Aleshores, 100% música. 100% energia. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Bruguet.
2: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
4: Des de l'Ajuntament de Brera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
3: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Mirin.
1: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
3: Les nits s'omplen de música a Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
1: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
1: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
2: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ja no somriem, s'arregla tot.
4: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.

Ràdio Brera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radiobrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes. I dream about things way beyond this atmosphere.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res, conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: La teva vida plena de música amb Ràdio Abrera.
1: La música és Ràdio Abrera.
0: 107.9 FM.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije bien clarito.
4: Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de rimbes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Tu fas Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: Chama, me invito a bailar otra vez.
5: Ay, ¿qué le digo?

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 7, us parla Pili García. Matí de retencions a diversos accessos de Barcelona. Hi ha cues a l'A2, a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Cornellà i Sant Joan d'Espí. A la B10, entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs. A la B20, a Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet. També hi ha retencions a la B23 per un accident entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. A la C31, la calçada està tallada entre Badalona i Barcelona en sentit Mataró, amb desviaments, i també hi ha cues en sentit Barcelona. A la P7, a la Jonquera, hi ha circulació intensa amb un carril tallat en sentit França. I a partir d'avui la llum i el gas natural tornen a tributar l'IVA al 21% després d'uns mesos on el tipus es va reduir al 10%. La rebaixa parteix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte fa un any. I també avui i fins dijous els sindicats preguntaran als docents si accepten el preacord tancat amb el Departament d'Educació o si es comprometen a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. USTEC defensa el sí al pacte, però aposta per fer vaga indefinida a partir del dia 8 de juny si els treballadors no avancen, no avalen el principi d'acord. Les organitzacions majoritàries d'ensenyament públic han optat per suspendre les vagues territorials previstes entre avui i dijous mentre duri a terme aquesta consulta. I Pedro Sánchez ha demanat temps perquè les transformacions del seu govern arrelin i s'ha compromès a mantenir el full de ruta fins a 2027 i més enllà, si ho volen els espanyols. En la cloenda del Congrés de les Joventuts Socialistes, el president espanyol també ha carregat contra l'oposició, a qui ha acusat de voler enderrocar el govern a males arts. Des de la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, Salvador Illa ha respost que els socialistes no tenen cap por a la justícia.
2: Respecte a la justícia y respecto al Estado de Derecho y a la presunción de inocencia. Y decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
1: Des de Constantí Illa també agraït a Esquerra i els comuns el suport per als pressupostos. I una nena ha resultat ferida al braç per una bala perduda en un tiroteig a Badalona. Els fets s'han produït aquest diumenge al vespre al carrer Còrdoba de la localitat. Les primeres hipòtesis de la policia apunten que la menor ha rebut l'impacte d'un projectil que ha rebotat i que no havia estat dirigit a ella. La nena d'uns 10 anys ha resultat ferida menys greu i no perilla la seva vida. Ha estat evacuada a un centre mèdic amb vehicle particular. I el Papa Mòbil ja és a Barcelona. El vehicle ha arribat aquest diumenge a la terminal corporativa de l'aeroport del Prat enmig d'un ampli dispositiu de seguretat i escortat per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i vehicles de paisà. L'operatiu s'ha fet sense incidències i forma part dels preparatius de la visita del Pontífex a Catalunya prevista del 9 a l'11 de juny. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
5: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
6: It's gonna be a lonely night. ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Vols tenir la informació més propera i la millor música a la teva butxaca? Descarrega't l'aplicació de Ràdio Obrera al teu mòbil i tauleta.
1: Ho tens o no?
2: El què?
1: Això! Ja.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del dia 8 de juny i fins que acabi el curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa que el col·lectiu no pot més i que si, per exemple, les deixa de fer entre un 25 i un 30% de l'activitat que ara es cobreix amb hores extres al Servei d'Anestesiologia de Bellvitge, les repercussions es notaran molt aviat.
3: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
2: Tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. I a partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra del Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. I el Papa Mòbil ja és a Barcelona. El vehicle ha arribat aquest diumenge a la terminal corporativa de l'aeroport del Prat enmig d'un ampli dispositiu de seguretat i escortat per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i vehicles de paisà. L'operatiu s'ha fet sense incidències i forma part dels preparatius de la visita del Pontífex a Catalunya prevista del 9 a l'11 de juny. I pel que fa al temps, el juny comença amb ambient d'estiu, sol i alguns núvols prims. Les tempestes perden extensió i quedaran més restringides al Pirineu i al Prepirineu durant la tarda. La calor es mantindrà amb màximes que podran superar en alguns punts els 30 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit aquest dijous 28 de maig a partir de les 7 una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari, la qual vau poder seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia que s'hi van tractar la sessió, a la qual no va assistir ni va excusar assistència la regidora del Partit Popular. A la part resolutiva es van aprovar per unanimitat les actes de les sessions anteriors, l'ordinària del 26 de març i l'extraordinària del 30 d'abril. La ratificació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament d'Abrera a la taula del sensellarisme del Baix Llobregat, l'adhesió a la red de ciutats que caminen i l'adhesió a la xarxa de pobles i ciutats pels drets humans es van aprovar amb un total de 15 vots a favor, 10 del govern municipal del PSC, 4 del grup municipal d'Alternativa en Comú i un del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya i un vot en contra de Vox. Mentre que l'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost general per a l'exercici de 2026 número 5 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit per un import total de 490.435 euros va comptar amb un total d'11 vots a favor, 10 del govern municipal del PSC i un d'Esquerra, i 5 abstencions, a les quals 4 d'Alternativa en Comú i una de Vox.
0: Abrera Informació.
4: A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox va presentar-ne una per la prioritat nacional municipal i una altra per a la retransmissió en pantalla gegant de les finals de competicions oficials de la selecció nacional absoluta de futbol. Cap d'elles no es va aprovar en comptar amb un únic vot a favor del grup ponent i 15 vots en contra, 10 del del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra. Els grups municipals de PSC i Esquerra Republicana van presentar una moció conjunta, després d'incorporar una esmena, per a l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua, que va comptar amb un total de 15 vots a favor, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra, i un vot en contra de Vox. A l'apartat d'urgències es van incorporar dues mocions més. La primera, presentada pel grup municipal de Vox, per a la gestió dels fons bibliogràfics amb contingut sexual explícit dirigit a menors a la Biblioteca Municipal, que va ser esmenada en la seva totalitat pel grup municipal del PSC per una moció per garantir la llibertat d'accés a la cultura, el coneixement i la pluralitat a la Biblioteca Municipal Josep Roca i Brus. Tant la incorporació de l'esmena com el text esmenat es van aprovar amb un total de 11 vots a favor, 10 del PSC i un d'Esquerra Republicana, i 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra de Vox. I la segona moció, que va entrar per urgència, va ser presentada pels grups municipals del PSC i Esquerra Republicana pel suport i defensa de la diversitat del talent esportiu ebrerenc i d'arreu, que va comptar amb 11 vots a favor dels grups ponents i 5 abstencions, 4 dels comuns i una de Vox.
0: Abrera Informació.
4: A l'apartat de control es va donar compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost general per a l'exercici de 2025 i de l'informe de la intervenció d'avaluació de les regles fiscals d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, del període mitjà de pagament, els informes trimestrals de morositat i l'execució pressupostària corresponents al primer trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de març i abril d'enguany. Finalment, va haver-hi el torn de precs i preguntes per part dels grups municipals i del públic assistent. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera es va retransmetre en directe per Ràdio Abrera i podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. I me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Molt bon dia, passen 7 minuts de les 8 del matí. Això és Fórmula Matí, gràcies per acompanyar-me. És dilluns 1 de juny del 2026. Arrenquem aquest programa fins a la 1 del migdia. I ho fem en una setmana decisiva pels mestres i professors. Els metges també es tornen a plantar i comencen avui dilluns una nova modalitat de protesta que podria saturar alguns serveis sanitaris i augmentar els temps d'espera. Des d'avui, de manera indefinida, el sindicat majoritari Metges de Catalunya ha posat en marxa la campanya Ni un minut més per deixar de fer hores extres o qualsevol feina voluntària. Es tracta d'una negociació per forçar el Departament de Salut a negociar millores que pot saturar molts serveis que depenen d'hores extraordinàries, com ara intervencions quirúrgiques, visites d'especialistes o proves diagnòstiques. Després d'11 jornades de vaga des de la tardor i sense resultats, els metges apugen el to i denuncien que el sobreesforç que fan de manera continuada s'ha normalitzat i que ara bona part del sistema no funcionaria sense aquesta feina extra. De fet, Metges de Catalunya calcula que el 30% de l'activitat assistencial es cobreix amb hores extres. A més, consideren que el temps d'espera per una primera visita de consultes externes posa en evidència que falta el mans. A banda, també mantenen la pressió per posar fi a les guàrdies de 24 hores i reclamen que aquests torns siguin, com a molt, d'un màxim de 12 hores. Els sindicats preguntaran als docents si accepten el preacord tancat amb Educació divendres o si es comprometen a fer les vagues necessàries fins a acabar aquest curs. I és que en la consulta que està impulsada per USTEC, CGT, Intersindical i COS, la votació a la consulta es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu i estarà oberta entre avui dilluns i dijous. USTEC defensa el sí al pacte, però aposta per fer vaga indefinida a partir del 8 de juny, si els treballadors no avalen el principi d'acord, segons ha informat el mateix sindicat. Les organitzacions majoritàries de l'ensenyament públic han optat per suspendre les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous mentre es realitza aquesta consulta. A partir d'aquest dilluns s'encareixen les factures de la llum i del gas. A causa de la moderació dels preus, el govern espanyol ha retirat la rebaixa de l'IVA, que passa del 10 al 21% un altre cop. Les companyies ja estan informant de l'encariment dels rebuts ja a partir d'aquest mes de juny i apunten que la pujada rondarà el 15% en el cas de la llum i el 10% en el del gas. En canvi, es mantenen les bonificacions pels carburants i, per tant, els descomptes del dièsel i la gasolina continuaran, com a mínim, fins a finals de mes. Nou tiroteig a Catalunya, aquest cop al barri de Sant Roc de Badalona. L'incident amb arma de foc aquest diumenge a la tarda ha deixat una menor de 10 anys ferida al braç per una bala perduda. Ha passat al carrer Còrdoba, la frontera que separa Badalona i Sant Adrià de Besòs. Seguint el capítol de successos, dues dones han quedat ferides en l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici plurifamiliar de Girona aquest diumenge al vespre, segons han informat els bombers. Les noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa i quan s'han esfondrat han caigut a la planta inferior on hi havia un local, segons fonts properes al cas. I fora de Catalunya, dues dones han mort aquest diumenge a la presa de Baños de Cerrato, a Venda de Baños, Palència, mentre intentaven rescatar un nen que s'estava ofegant, segons han confirmat els serveis d'emergència que han acudit al lloc. Segons han comunicat els serveis d'emergència 112 de Castella i Lleó, cap a 6:45 de la tarda d'ahir han rebut una trucada en què s'alertava que un menor s'estava ofegant i que almenys una persona adulta havia sortit al seu auxili, però que no va aconseguir dur el nen fins a l'arriba. Després, durant el seguiment de l'incident, la mateixa persona que ha alertat els serveis d'emergència ha informat que s'ha pogut rescatar el nen, però dues dones adultes havien mort. Trobarem cues de gairebé 2 quilòmetres a la C-55 a Abrera per enllaçar amb l'autovia A2, sentit Barcelona. Temperatura, 22 graus.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: amb bones cançons, amb bon ritme. Per què? Perquè això agrada i dona molta energia a aquest punt horari ja, gairebé un quart de nou al matí. Abraham Mateo i Luc R.A., el último baile. Com estàs? Bon dilluns. Estarem més, 1 de juny.
1: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
2: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
3: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
4: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
5: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
0: Tu també pots anunciar la teva botiga, empresa, el que vulguis amb nosaltres. Com fer-ho? Doncs demana informació escrivint a publicitat@radioebrera.cat. Ara arriben Banda Neon, els passos prohibits.

escoltar-nos de la forma més tradicional, 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis, radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: És la veu de Drifu, Cuando me siento solito. Mai sol amb Ràdio Abrera, ni sola. 24 hores de bona companyia, també durant el mes de juny.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
0: Aquest mes és important, arriba a l'estiu, festes majors, moltes coses, la Revella de Sant Joan. BNB Project, el amor de mi vida.

I hem arribat a 9:15 del matí. Anem al temps. Dos quarts de nou i aquesta setmana vindrà marcada per alts i baixos de temperatures. Tot i això, no s'esperen cap dia els extrems que mantenia a finals de la setmana passada. A les tardes hi haurà dies en què s'esperen alguns ruixats. Hem començat la jornada amb força suavitat i amb temperatures que en alguns punts, sobretot a prop del mar, no han baixat dels 20 graus durant aquesta nit. Al migdia, les màximes es quedaran entre 1 i 3 graus més frenades que ahir i es mouran entre els 27 i els 33 graus de màxima. Durant el matí, el sol es combinarà amb pinzellades de núvols prims. A la tarda s'esperen alguns ruixats al Pirineu i també al voltant d'Osona, a la Garrotxa o a l'interior de l'Empordà. A la resta es mantindrà la calma. Dimarts les temperatures baixaran al nord i al Pla de Lleida i, en canvi, pujaran al sud. Dimecres baixaran entre 1 i 3 graus els termòmetres a tot el país. Dijous puja una mica la temperatura, però en cap cas es repetiran els valors de les finals de la setmana passada. Demà a la tarda amb tempestes a moltes comarques, sobretot al centre i del nord del país. Dimecres sense pluges i sembla ser que dijous amb ruixats de nou en bona part de Catalunya entre la tarda i el vespre, segons dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya. Repassem algunes temperatures actuals. Segons el barri, Barcelona entre 20 i 22 graus. Tarragona 20, Lleida 18, Girona 16, Banyoles 18, Portbou 22, Puigcerdà 11, Prades 11, Badalona 22 i Amposta 20 graus. A Abrera tenim una temperatura actual de 23 graus. Seguim endavant en aquest dilluns 1 de juny del 2026. Gràcies per connectar amb la ràdio de referència a la comarca. Recorda que també tens l'aplicació. Si durant els mesos d'estiu marxes de fora, marxes de vacances, tens l'aplicació, que és gratis, i podràs escoltar la ràdio on vulguis i quan vulguis. Anem a recordar com va i segundo des de Cuba, Guantanamera.

0: Y contigo. Aquí tenim a Be Positive. 10 minuts per arribar a les 9 del matí en aquest primer dia del mes de juny. Ballant, gaudint d'aquest nou mes.
1: Uno, dos, tres, cuatro.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: El seu nom és Alejandro Bejarano. Està presentant aquesta cançó que segurament t'agradarà. Carretera.

Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

0: my lady.
1: Aquesta primavera, Ràdio Obrera, Fórmula Matí.

0: eren Belén Aguilera, Mis Amigos, i ara Alfred García, Mateo. Cançons espectaculars. Arribem a les notícies.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous. I mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies. Però altres entitats impulsores, com la CGT o la Intersindical, les mantenen. Eli Pagan, de Canal Taronja Central, avui continuen les protestes territorials a l'Assemblea del Bages i del Moianès. És així? Bon dia.
3: Doncs sí, és així. Una vintena de docents d'aquesta assemblea han marxat aquest matí en tren cap a Montserrat, on faran visible la seva protesta perquè consideren insuficient el preacord assolit entre el Departament d'Educació i la majoria de sindicats. De fet, han marxat a primera hora i han convocat una assemblea de docents a les 12 d'aquest migdia. Segons els convocants, la lluita va més enllà de les qüestions salarials i reclamen més dotacions professionals, una reducció de les ràtios a les aules i el que diuen la dignificació de totes les etapes educatives. Les protestes aquest matí a Montserrat, però és que continuaran també aquesta tarda a Manresa amb una manifestació que s'han convocat a les 6 de la tarda davant dels serveis territorials d'educació de la Catalunya Central.
2: Gràcies, Eli Pagan. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins al final del curs. Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç que pateixen els professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa que el col·lectiu no pot més i que si, per exemple, es deixa de fer entre un 25 i un 30% de l'activitat que ara es cobreix amb hores extra al servei d'anestesiologia del Bellvitge, les repercussions es notaran molt aviat. L'escoltem.
4: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
2: Tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i cada vegada més facultatius jubilats. I a partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi. Per contra, el carburant continua bonificat.
1: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa del període de sol·licitud de les beques menjador per a l'alumnat pel curs 2026-2027. Les famílies podran sol·licitar aquest ajut fins al divendres 5 de juny, inclòs de forma telemàtica, a través del web del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Els requisits per obtenir un ajut de menjador escolar són estar matriculat o prematriculat en un centre educatiu de la comarca del Baix Llobregat, sostingut amb fons públics, i cursar segon cicle d'educació infantil, primària i secundària, si el centre escolar disposa de servei de menjador. No tenir dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar, no superar el llindar econòmic establert en la convocatòria i no estar en acolliment residencial. Per a més informació podeu adreçar-vos al vostre centre escolar o al Consell Comarcal trucant al 93 685 2400 de dilluns a divendres de 9 a 1. També trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
1: Abrera Informació. Cultura.
5: La sardana tornarà a omplir els carrers i places d'Abrera aquest 2026 amb un nou cicle de ballades de sardanes, una de les tradicions més arrelades a la cultura catalana. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquesta activitat amb la col·laboració d'Abrera Sardanista i les ballades tindran lloc els diumenges a la tarda amb la participació de diverses cobles reconegudes del país. A continuació us detallem el calendari del nou cicle de ballades de sardanes a Abrera. La primera tindrà lloc aquest diumenge 31 de maig a les 6 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova, a Carrà de la Cobla Nova Vallès. El 28 de juny, a les 7, en el marc de la Festa Major, a la plaça de Pau Casals, 2015 podrem gaudir amb la cobla Viladolesa. El 30 d'agost a les 7, en el marc de les festes del carrer de la Font, tindrem la cobla Nova Vallès. El 27 de setembre, també a les 7, a la plaça de Rafael Casanova actuarà la cobla Sabadell. El 25 d'octubre, a les 6, a la plaça de Rafael Casanova, a la cobla Manresa. I el 22 de novembre, a les 12 del migdia, també a la plaça de Rafael Casanova, ballarem amb la cobla Sabadell.
1: Abrera Informació, promoció econòmica.
5: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació, repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de Pont Grua el dimecres 17 de juny de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny de 9 a 1 i finalment també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny de 4:45 a 8:15 del vespre. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 5:15 a 7 presencialment a la primera planta del Mercat Municipal trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
1: Abrera Informació. Esports. Entitats.
5: Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral en un esdeveniment organitzat pel Club Atletisme d'Abrera amb la col·laboració del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament. Enguany tornarà a haver-hi proves per a totes les edats amb la 7a marxa Bressol, les curses infantils, la 2a marxa Daurada i les curses Open de 5 i 10 quilòmetres i una vegada més seran solidàries i es destinarà 1 euro de cada inscripció de les curses Open infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la 2a marxa Daurada al projecte La Marató d'en Llerra impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. Les inscripcions estan obertes fins al dimecres 3 de juny a través del web esportmaniacs.com. A més, coincidint amb l'inici de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, el diumenge 7 de juny totes les persones participants a les diferents curses de la 17a Abrera Corre de Nou, més una persona acompanyant, tindran entrada gratuïta presentant el seu dorsal a la recepció de l'equipament. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat a través del Club Atletisme d'Abrera i el perfil d'Instagram @abreracorredenou.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Seguim en aquest dilluns 1 de juny. L'augment dels tirotejos conviu amb un altre fenomen preocupant, el creixement del nombre d'armes blanques que circulen pels carrers de Catalunya. Aquest diumenge, un home va apunyalar un seguidor de l'Europa molt a prop de l'estadi de Can Dragó, a Barcelona. La víctima està ingressada en un hospital en estat crític. Ara, Pérez, hablo de ti y Álvaro García. A mí me vale.
6: Hasta sin querer hablo de ti. Te fuiste y no he encontrado una mirada igual. Ensayo lo que te voy a decir por si te encuentro allí donde solías estar. Te callas cuando preguntan por mí. Te entiendo porque esa es mi forma de sanar. Hacer como que siempre soy feliz, pero esta vez sin ti me cuesta un poco más. Donde te duele para amarte más ahí. Yo te quise hacer feliz cuando no tenía alegría. Te busco fallos tan solo para...

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs! Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.
4: Els millors consells aquí, a Ràdio Abrera. Vols anunciar la teva botiga, la teva empresa amb nosaltres? Senzill. Escriu a publicitat@radioabrera.cat. Arriba Alejandro Astola, prometimos.

0: comença.
1: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.
2: Boza i PL sonen així.

A punt internacional, perquè l'extrema dreta ha guanyat per sorpresa la primera volta a Colòmbia i l'esquerra qüestiona el resultat. Seguim. Anem a recordar, en aquest primer dia de juny, 1 de juny del 2026, aquesta cançó, aquest clàssic, Aquelles pequeñas cosas, amb les veus de Sole Jiménez i, clar, el propi Serrat.

0: culpa.
1: Aquí tenim a Andy Graves. Vinga, va, date la vuelta. Com estàs? Bon dia. És dilluns o la setmana, tu i jo junts. Això és Ràdio Brera, 24 hores.
2: Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio. Ràdio Brera.

0: Cuckoo.
1: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
2: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
1: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
2: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
1: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
3: decoración. Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Arriba ella des de Màlaga. S'espera un nou disc pel proper mes d'octubre. Annie B. Sweet. Adiós con alegría.

0: Història dels Cactus, sonant aquí a Ràdio Abrera amb 25 graus de temperatura. Primavera 2026, una primavera que ja queda molt poc, ja marxa.
1: Amb Jordi Quintana.
0: Anthony Zeta, un piquetón.

0: Ràdio Obrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies.
1: Tenim la més nova de la banda, Corizonas. Una i otra vez. Amb ells arribarem al bon informe.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronals i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encareixement dels carburants i a contenir també la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen bé a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha reconegut avui a la xarxa un trencament en la unitat sindical.
3: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguen tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
2: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte, que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte, volíem dir, i recuperar també un calendari de vagues a partir del 8 de juny fins a final de curs. I també Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut un impacte de bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Segons les primeres informacions, podria tractar-se d'una qüestió per tràfic de drogues. I per altra banda, també s'investiga una altra agressió, en aquest cas per arma blanca, en el marc d'una baralla i també a Barcelona. Els Mossos van poder detenir un home relacionat amb els fets. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 a Premià de Mar deixa vehicles al voral i hi ha un quilòmetre de retencions. També una avaria, la P7 a Santa Perpètua de Mogoda, deixa un carrer tallat direcció Tarragona i una altra avaria, en aquest cas a la B30 a Cerdanyola del Vallès, també deixa un altre carrer tallat. Amb dues provoquen circulació intensa en ambdós punts.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A Abrera s'està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom. Del 18 al 22 de maig va ser el torn de Viva i Baila, del 26 al 29 de maig de les Joventuts de Rocieres d'Abrera i aquesta setmana, de l'1 al 6 de juny, farà classes obertes Energy Dance Studios. Podeu reservar dia i hora al web de l'escola i trobareu tots els horaris al web abrera.cat. Fins al divendres 19 de juny inclòs, recordem, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. A l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns a dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3, hi ha la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9, els matins dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i els dissabtes de 10 a 2. Abrera està celebrant el mes de la dansa en classes obertes i gratuïtes de diferents entitats. De l'1 al 6 de juny és el torn d'Energy Dance Studios. Per reservar cita podeu fer-ho a través del seu web i podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Casa de Cultura dirigida a tots tots els públics a partir de 6 anys. Dilluns 1 de juny, de 6 a 8, la sala d'actes de la Casa de Cultura d'Abrera acollirà el Consell Municipal de les Dones, dirigit a dones i entitats. Per assistir-hi cal inscripció a través de la seu electrònica a abrera.cat. Dimarts 2 de juny, de 9:45 a 12 del migdia, l'alumnat de 5è de l'Escola Francesc Platoni Sartí vendrà els productes de les seves cooperatives en el marc del projecte QM de Cultura Emprenedora a l'Escola. Els punts de venda seran la plaça de l'Església i el vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, divendres 5 de juny, de 10:45 a 12 del matí, a l'Hotel d'Entitats, s'impartirà la xerrada Redescobrint-me, sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. A més, dimecres 3 de juny hi haurà una nova sessió del taller de cuina i divendres 5 de juny es farà l'activitat del Digues la Teva. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs, romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
5: Content, feliç, alegre. Així estic amb tu des de Ràdio Abrera. Dilluns 1 de juny del 2026, 25 graus. Tenim algun interval de núvols, alguns núvols baixos que van passant per la zona del Baix Obregat Nord. Gràcies per connectar. Si t'acabes d'incorporar a Ràdio Abrera, si et portes una estoneta, doncs també un plaer estar aquí. Arriba imparable Antoñito Molina i després, des de Barcelona, Carlos Sadness, Arenal Sound.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
5: Atlánticos, la banda de Còrdoba, amb aquest estil positiu, amb molta energia, presenta aquest nou treball, Se ven venir, que és la reedició d'un dels seus grans èxits.

0: A més, nova de CH, tres estius. De moment, gaudint de la primavera, la temperatura sí ja és força alta, 26 graus.
1: Marquem la diferència. Ràdio Abrera.

Dos quarts d'onze d'aquest matí, doncs arrenca ja la consulta dels docents, acceptar el preacord o mantenir les vagues. USTEC defensa una aturada indefinida a partir del 8 de juny si el col·lectiu no avala el pacte amb educació. Estrenem més i anem a recordar aquesta cançó del 2022 de Maluma. Sí, Junio.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Ho acabem de saber, els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig registrat aquest diumenge 31 de maig a la matinada a Tordera, al Maresme, que ha acabat amb una persona ferida greu de bala i dues persones detingudes. El tercer en poques hores a Catalunya. Segons s'ha pogut saber aquest programa, els fets van passar cap a 4:45 de la matinada, quan es van sentir diversos trets en aquesta població del nord del Maresme, a frontera amb la regió de Girona. Poc després, la policia local de Tordera va detectar un vehicle sospitós i en van iniciar el seguiment. L'avís va activar un operatiu policial dels Mossos d'Esquadra que es va allargar durant diversos quilòmetres i que va permetre localitzar i interceptar el vehicle a la C66, a l'altura de Salrà, ja al Gironès. Els Mossos d'Esquadra van poder aturar el cotxe després que el conductor intentés fugir, fent cas omís de les indicacions dels agents, i detenir-ne els dos ocupants, tots dos d'origen magrebí. Un d'ells presentava una ferida greu per arma de foc i va ser traslladat a l'Hospital Trueta de Girona. Tot i la gravetat inicial de la ferida, ara per ara, la seva vida no corre perill, segons fonts policials. La investigació que ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal, la DIC, dels Mossos d'Esquadra, continua oberta per aclarir què va passar exactament a Tordera i quin era l'objectiu dels detinguts. En aquest sentit, els investigadors van localitzar en un habitatge d'aquest municipi del Maresme una plantació indoor de marihuana. El vehicle interceptat, a més, hi van trobar peces de roba falses de cossos policials, passamuntanyes i altres elements que fan pensar que els arrestats podien estar preparant o havien intentat executar un narcoassalt a la plantació descoberta a la població de Tordera. Aquesta és ara mateix una de les principals línies d'investigació, que el tiroteig estigui relacionat amb un assalt entre grups vinculats al tràfic de drogues, amb l'objectiu de robar droga, diners o material a altres persones també relacionades amb el narcotràfic. Aquest tipus d'assalts, coneguts en l'argot policial com a vuelcos, són cada cop més habituals en entorns criminals vinculats a plantacions de marihuana, magatzem de droga o punts de distribució, segons han explicat diverses vegades els Mossos aquest programa. La policia catalana treballa ara per identificar la resta de persones implicades en el tiroteig i determinar si els detinguts formaven part d'un grup més ampli. Tampoc es descarta que hi hagués més vehicles implicats en els fets. La DIC dels Mossos mantenen obertes totes les línies.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí.
0: Jo trio Ràdio Obrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Obrera. Tria-la. El amor llegó.

0: ballant, gaudint del dilluns, que ja és 1 de juny, si són siguis. Gràcies per acompanyar-nos. Tenim 27 graus i la veu de Dani Ocean amb Ryan Castro, aquest Desahógate.
1: Porque estás dudando si ya tú hiciste lo imposible.
2: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.
0: I tenim nova cançó de Camela, que ara sona aquí a Ràdio Brera. Tu mirada.

0: Contigo todo. Que gran títol, aquesta cançó de Marco Flamenco. Anem camí de les 11 del matí.
1: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.

0: tírale a l'aix. Apega't a mi.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. A partir d'avui, de fet, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com ara la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que ha reconegut avui a la xarxa un trencament de la unitat sindical.
4: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
3: Sí, els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys. El compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. És el tercer incident amb armes de foc que es reconeix a Catalunya en poques hores. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Abrera participa un any més en el projecte de cultura emprenedora a l'escola, el QM, un programa que serveix per treballar l'autonomia, la iniciativa personal i l'emprenedoria a cinquè de primària. I aquest dimarts 2 de juny, l'alumnat de l'escola Francesc Platón i Sertí farà la venda dels seus productes en horari de 9:45 a 12:00 a la plaça de l'Església i al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. Enguany s'està duent a terme la setena edició del programa QM. Amb aquesta iniciativa, les nenes i nens d'Abrera que hi participen poden adquirir competències que potencien la seva creativitat, el treball en equip, la comunicació i la imaginació, entre altres. Aquestes els serviran per millorar els seus resultats educatius i adquirir l'experiència vivencial del procés de creació d'una cooperativa, des del disseny de la imatge fins a la venda del producte. La cooperativa de 5è A, Kings & Queens, ha elaborat com a producte uns ventalls fets a mà amb pals de fusta, tela i un clip que permet donar moviment als pals. L'alumnat ha escollit aquest producte pensant en la calor de l'estiu i el promocionen amb l'eslògan "Tens calor? Compra un ventall i adeu a la suor". A més, part dels beneficis obtinguts a la venda es destinaran a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. I la cooperativa de 5è B, Geoplàtons, ha elaborat uns portatovallons fets amb pals de fusta. El producte es va decidir després de que cada membre presentés un prototip i la cooperativa votés qui els agradava més. El seu eslògan és "A Geoplàtons tenim els millors portatovallons". En aquest cas, una part dels beneficis es destinarà a l'Associació de Tumors de Vies Biliars. El procés per realitzar organitzar aquesta cooperativa passa per diverses fases: la constitució de la cooperativa, el disseny de la imatge corporativa i els productes escollits per vendre'ls, el càlcul de costos per trobar la manera de finançar-los, l'elaboració i venda dels productes i, finalment, part dels beneficis obtinguts es destinen a projectes socials.
1: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
5: El Cineclub Maruja Torres d'Abrera ha programat per aquest mes de juny un nou cicle amb tres noves projeccions que giren entorn l'Americana Film Fest. Aquest divendres 5 de juny podrem veure Rebuilding, divendres 19 de juny Natchez i dilluns 29 de juny dins la programació de Festa Major Atropia. Totes tenen entrada gratuïta i es projectaran a 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató. Manel Benito, un dels impulsors de la iniciativa, explica com s'ha fet la tria d'aquest segon cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
6: Vam tenir a la nostra disposició el catàleg sencer d'aquest festival i vam triar les tres pel·lis que nosaltres pensàvem que podien quadrar bé en un cicle de cinema sobre aquest festival, sobre el cinema independent, i que podria agradar al nostre públic. Hem fet un primer cicle amb cinema clàssic de tota la vida i ara fem tot el contrari, cinema d'estrena independent nord-americà. És un festival de cine ja veterà a la ciutat de Barcelona, és el festival de cinema independent o indie dels Estats Units, i és un festival que porta aquest any, 2026, el mes de març, ha fet la seva 13a edició. Molt popular, que atrau molt públic a Barcelona i que projecta les seves pel·lis. Aquest any han sigut el cinema Aribau, el cinema Girona, i també ha fet projeccions a la Filmoteca, al cinema de la Filmoteca de Catalunya.
5: Benito destaca que els tres títols que es projectaran al juny a Abrera són estrenes.
6: Aquesta primera pel·lícula, Rebuilding, s'estrena a sales comercials a l'Estat espanyol el mateix dia 5 de juny. Per tant, podem dir que és estrena. Una pel·lícula que estrenem aquí, sembla molt gran, però és així. Ja vam parlar que els cineclubs d'arreu tenen aquesta possibilitat, no?, d'estrenar pel·lícules de festivals fins i tot abans de que siguin estrenades de forma comercial. I les altres dues, tant Natchez com Atropia, són dues pel·lícules que s'estrenaran a les plataformes. Per exemple, Natchez s'estrenarà el mes de juny a Netflix i Atropia ja es pot veure a Movistar Plus. Per tant, És un cicle d'absoluta estrena.
5: Tornem a recordar les dates de les projeccions del segon cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera. Aquest divendres 5 de juny, Rebuilding, divendres 19 de juny, Natchez, i dilluns 29 de juny, dins la Festa Major, Atropia. Totes tenen entrada gratuïta i es projectaran a 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: És dilluns 1 de juny, després dels serveis informatius, comentar que el tribunal que jutja el germà de Pedro Sánchez ha declarat prescrit el delicte d'acceptació d'un nomenament il·legal. És un dels delictes dels quals estava acusat David Sánchez pel lloc de feina que va aconseguir a la Diputació de Badajoz l'any 2017. S'exposava una multa de 32.400 euros. Ara, classe B, Ningú com tu i Daniel amb Sin Censura.
8: Sí, amigos. Classe B, Pepita Estudios.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6:30 de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs! Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.
4: Vinga, va, que tenim ja preparat a Christian Nodal amb aquest Incompatibles. Gaudint d'una temperatura de 28 graus, aquí tens tota la música i també l'actualitat a l'instant.

0: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.
1: Hem escoltat la veu de The Paul en unos años. Hi ha cançons preparades, grans artistes que volen passar avui dilluns per aquí, per Ràdio Abrera.

dos quarts de 12 del matí. Recordeu que hi ha hagut un tercer tiroteig en poques hores a Catalunya. Un home ferit greu de bala després d'un narcoassalt a Tordera, al Maresme. Estrenant aquest mes de juny, 1 de juny del 2026, 28 graus. I anem a recordar aquesta cançó de la mexicana Paulina Rubio, amb aquest remix, Algo de ti.

0: La veu de Despistaos, aquesta és la banda Despistaos i Una vida sin ti.
1: Fórmula Matí, última hora.
0: Ho hem comentat abans, un centenar de docents fan en aquest moment una marxa a peu fins a la muntanya de Montserrat, fins al monestir, en una acció de protesta per expressar el seu rebuig al preacord assolit entre educació i sindicats, ja que consideren que el document deixa sense resposta una part important de les seves reivindicacions. Aquest centenar de docents que fan aquesta marxa a peu fins a Montserrat estan ocasionant ara mateix problemes. Ha obligat a tallar la carretera BP1121 a Monistrol de Montserrat. Aquesta carretera està completament tallada pels manifestants. La BP1121 Monistrol de Montserrat, aquesta carretera ara mateix tallada.
1: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.
2: Chama, me invito a bailar otra vez. Ay, ¿qué le digo?

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Vols anunciar una botiga, un comerç, un producte? Ho pots fer aquí, a Ràdio Abrera. Escriu a publicitat@radioabrera.cat i demana la informació que calgui. Nueva versión 2026 al tema Cómo te lo digo, el tren de los sueños.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Arriba Fabio Duque des de Venezuela. Està triomfant a TikTok amb temes com aquest, Besos Chiquitos.

gaudint de bones cançons. Abans amb Erika Leiva i el seu Neon, i ara Fangoria, que continuen triomfant. Són imparables. Ara Me Voy, la cançó que està arrasant ja en aquesta primavera-estiu 2026.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir d'ara la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o bé tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri aquest procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com ara la CGT i Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres i a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència al país. Salut, de fet, calcula un impacte a curt termini d'entre un 15% i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I el govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del mes de març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. De fet, a partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas tornarà al 21% habitual. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els fets van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C-66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. Aquest és el tercer incident amb armes de foc que es coneix a Catalunya en poques hores. El primer es va registrar a l'Hospitalet de Llobregat amb una persona ferida de bala. El segon és aquest cas de Tordera i el tercer va tenir lloc ahir a la tarda al barri de Sant Roc de Badalona, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu per una bala perduda en un tiroteig entre clans familiars d'ètnia gitana. Per altra banda, també s'investiga una agressió per arma blanca en el marc d'una baralla. Ahir també a Barcelona els Mossos van poder detenir en aquest cas un home relacionat amb els fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda hem gaudit de la tercera edició de la Mostra Local d'Activitat Física, Salut i Esport d'Abrera dins l'anella esportiva a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament i les pistes de raqueta. Un esdeveniment organitzat des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. L'objectiu de la mostra és que totes les persones, petits i grans, puguin gaudir i realitzar un tastet de les activitats esportives que es practiquen habitualment al municipi i que duen a terme des del teixit associatiu vinculat al món de l'esport i l'activitat física. Totes les activitats eren inclusives i hi havia ballalínia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitats de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Les valoracions han estat molt positives. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor d'Esports i Benestar, Jordi Moreno.
5: Avui hem gaudit d'una jornada on totes les entitats esportives han donat i la seva presentació. Estem molt contents de que tothom pugui expressar, pugui conèixer què és el que fem a Abrera a nivell esportiu i decidir quin esport triar. El més important és que la família esportiva d'Abrera continua forta, continua activa. N'hi ha hagut un grandíssim èxit de participació i estem molt contents de que Abrera i esport fem salut i fem vida.
6: Un any més hem pogut gaudir d'una jornada esportiva amb totes les nostres entitats d'aquí d'Abrera, en el qual el públic doncs, ha pogut practicar qualsevol tipus d'esport de tota la gran mostra que ens donen les nostres entitats i bueno, aprofitant que d'alguna manera el temps ens ha donat una treva, doncs hem tingut una molt bona participació de públic i les nostres entitats, doncs, lògicament, estan supercontentes.
4: A la tercera edició de la mostra ha participat una gran varietat d'agents del sistema esportiu local, entitats i comerços. Podeu sentir-los a totes i tots a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera d'aquest dilluns 1 de juny. La mostra local de l'activitat física i l'esport és una proposta que va néixer l'any 2024 amb la voluntat de continuar donant visibilitat a tota l'activitat física i esportiva que es realitza a Abrera i permetre que la ciutadania pugui experimentar i viure-ho en primera persona. L'esdeveniment pretén posar en valor la importància de l'activitat física com a eina de salut, cohesió social i educació, consolidant una jornada on les persones de totes les edats i condicions puguin participar-hi activament.
3: Abrera Informació. Igualtat. Salut.
4: Des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera s'ha organitzat un nou cicle de xerrades sota el títol Redescobrint la sexualitat, una iniciativa formada per tres sessions pensades per acompanyar les dones i les persones que comparteixen i acompanyen les seves vides en diferents etapes vitals. El cicle proposa un espai de reflexió i aprenentatge per abordar la sexualitat des d'una perspectiva de cura, salut, gaudi i benestar, posant el focus en moments de canvi importants al llarg de la vida. I en el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, destaquem la xerrada que es durà a terme el divendres 5 de juny sota el títol Redescobrint-me sexualitat en la maternitat. La sessió aborda els canvis que es produeixen durant el postpart i com aquests influeixen en la vivència de la sexualitat. Es tractaran temes com la por a reprendre les relacions sexuals, la disminució de la libido i els dubtes que sovint apareixen en aquesta etapa, així com la forma d'acompanyar el cos i cuidar el desig. La xerrada anirà a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. D'altra banda, dimecres 27 de maig, el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, dins del programa de sessions de salut, va organitzar en col·laboració amb la farmàcia Rocamora una xerrada informativa sobre la hipercolesterolèmia, on s'hi van sortejar dos tensiòmetres entre les persones assistents.
3: Abrera Informació, Cultura, Entitats.
4: A Abrera s'està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom. Del 18 al 22 de maig va ser el torn de Vive i Baila, del 26 al 29 de maig de les Joventudes Rocieres d'Abrera, i aquesta setmana de l'1 al 6 de juny farà classes obertes Energy Dance Studios. Sentim Mario Saborido.
0: Yo soy Mario Saborido, director de Energy Dance, y os invito a todos a bailar. Llega la Semana de la Danza a Abrera y del 1 al 6 de junio podrás venir a probar cualquier clase que quieras de forma gratuita. Así que, si estás pensando en apuntarte, esto es para ti. Clases desde los 3 años hasta adultos. Solo tienes que entrar en energydance.es y rellenar el formulario de prueba.
4: Trobareu el detall de tots els horaris al web abrera.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: 12 i 8 minuts. El fons nord-americà Cass Lake estudia una oferta per adquirir l'aerolínia EasyJet, que podria valorar-la en 3.000 milions de lliures. La firma ja ha pres un 2,14% del capital i planteja un preu mínim de 403 penics per acció. La companyia britànica ha qualificat l'operació d'altament oportunista. Plassy Ice Cream, Imagina i Elena Rose, tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
5: Si estàs pensant en anunciar la teva botiga, el teu negoci amb nosaltres, pots escriure ara mateix a publicitat@radiobrera.cat. Hem arribat a un quart d'una. Arriben Farruko, Gracie i Steve Oaki. Ja pa què?

0: Erico, Erico Draco, amb aquest Àngel. Com estàs? Molt bon dia.
1: Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera.
2: Que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

0: Era la cançó, la més recent de Fraderita, que ha tornat amb Cuánto lo siento. Cançons que continuen sonant aquí a Fórmula Matí.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula

Seguim al teu costat des de Ràdio Abrera. Estem pendents d'una informació d'última hora que intentarem ampliar d'aquí uns minuts. Un home intenta atropellar els policies de Martorell quan fuig després que una patrulla el reconegués. Estem atents a ampliar aquesta informació. Ara anem a recordar d'un candú entre salitre i sudor.

0: No està mal. Guillem Bautista sonant a Ràdio Abrera en aquest 1 de juny, ja a camí de la una.
1: Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio, Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Mestres i professors de tot Catalunya poden respondre des d'aquest migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o bé tornen a les protestes. Ho poden fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical encara les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís més dels sindicats és escalar encara més el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència al país. Salut calcula un impacte a curt termini d'entre un 15 i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres. I Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa. I els agents rurals restringiran l'accés als principals espais naturals protegits de les Terres de l'Ebre, com els ports, el Delta de l'Ebre o bé la Serra de Llaveria durant l'eclipsi solar del proper 12 d'agost per evitar aglomeracions i reduir el risc d'incendi. Escoltem Josep Antoni Mur, que és l'inspector en cap del cos dels agents rurals.
3: Per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, doncs per aquest motiu, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació de gent que estigui visibilitzant aquest fenomen, no?
2: La mesura s'ha anunciat coincidint també amb la presentació del Pla Estratègic 2026-2030 dels agents rurals, que preveu reforçar també la plantilla a la demarcació. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Aquest és el tercer incident amb armes de foc que es coneix a Catalunya en poques hores. El primer es va registrar a l'Hospital de Llobregat amb una persona ferida de bala. El segon és aquest cas de Tordera i el tercer va tenir lloc ahir a la tarda també al barri de Sant Roc de Badalona, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu per una bala perduda en un tiroteig entre clans familiars d'ètnia gitana. Per altra banda, també s'investiga una agressió per arma blanca en el marc d'una altra baralla ahir a Barcelona i els Mossos van poder detenir un home relacionat directament amb els fets. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit aquest dijous 28 de maig a partir de les 7 una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari, la qual vau poder seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia que s'hi van tractar la sessió, a la qual no va assistir ni va excusar assistència la regidora del Partit Popular. A la part resolutiva es van aprovar per unanimitat les actes de les sessions anteriors, l'ordinària del 26 de març i l'extraordinària del 30 d'abril. La ratificació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament d'Abrera a la taula del sensellarisme del Baix Llobregat, l'adhesió a la red de ciutats que caminen i l'adhesió a la xarxa de pobles i ciutats pels drets humans es van aprovar amb un total de 15 vots a favor, 10 del govern municipal del PSC, 4 del grup municipal d'Alternativa en Comú i un del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya i un vot en contra de Vox. Mentre que l'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost general per a l'exercici de 2026 número 5 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit per un import total de 490.435 euros va comptar amb un total d'11 vots a favor, 10 del govern municipal del PSC i un d'Esquerra, i 5 abstencions, a les quals 4 d'Alternativa en Comú i una de Vox.
0: Abrera Informació.
4: A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox va presentar-ne una per la prioritat nacional municipal i una altra per a la retransmissió en pantalla gegant de les finals de competicions oficials de la selecció nacional absoluta de futbol. Cap d'elles no es va aprovar en comptar amb un únic vot a favor del grup ponent i 15 vots en contra, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra. Els grups municipals de PSC i Esquerra Republicana van presentar una moció conjunta, després d'incorporar una esmena, per a l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua, que va comptar amb un total de 15 vots a favor, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra, i un vot en contra de Vox. A l'apartat d'urgències es van incorporar dues mocions més. La primera, presentada pel grup municipal de Vox, per a la gestió dels fons bibliogràfics amb contingut sexual explícit dirigit a menors a la biblioteca municipal, que va ser esmenada en la seva totalitat pel grup municipal del PSC per una moció per garantir la llibertat d'accés a la cultura, el coneixement i la pluralitat a la biblioteca municipal Josep Roca i Brós. Tant la incorporació de l'esmena com el text esmenat es van aprovar amb un total de 11 vots a favor, 10 del PSC i un d'Esquerra Republicana, 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra de Vox. I la segona moció que va entrar per urgència va ser presentada pels grups municipals del PSC i Esquerra Republicana pel suport i defensa de la diversitat del talent esportiu ebrerenc i d'arreu, que va comptar amb 11 vots a favor dels grups ponents i 5 abstencions, 4 dels comuns i una de Vox.
0: Abrera Informació.
4: A l'apartat de control es va donar compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost general per a l'exercici de 2025 i de l'informe de la intervenció d'avaluació de les regles fiscals d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, del període mitjà de pagament, els informes trimestrals de morositat i l'execució pressupostària corresponents al primer trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de març i abril d'enguany. Finalment, va haver-hi el torn de precs i preguntes per part dels grups municipals i del públic assistent. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera es va retransmetre en directe per Ràdio Abrera i podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
3: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
2: i professionals que saben escoltar-te.
3: Vols un color que enamori?
2: O un balayage que marqui la diferència?
3: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
2: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
3: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
2: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
3: Truca'ns al 93 770 1983
2: o reserva a donantforma.com.
3: Perquè tu t'ho mereixes.
4: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
5: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs! Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem!

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Tuve el veneno en los labios, la rabia y la fe justo al límite. Me hablé del sentido y del año, confirmando así mi vicio triste.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. És un èxit.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues. Us parla Maria Lara. Un total de 52 persones han mort en 49 accidents mortals a la xarxa viària catalana fins al 31 de maig, un 16,1% menys que en el mateix període de l'any passat. Tot i la reducció de la sinistralitat, el mes de maig ha estat el més tràgic de l'any, amb 19 víctimes mortals. Els motoristes continuen sent el col·lectiu més afectat, amb 21 morts, seguits dels 8 vianants i 3 ciclistes. La demarcació de Barcelona concentra també el nombre més elevat de morts, amb 25 víctimes mortals, mentre que l'AP7 és la via que acumula més defuncions, amb 5. El Servei Català de Trànsit reclama més prudència i consciència al volant del risc per reduir la sinistralitat. Inaugurada aquest matí la nova àrea d'oncohematologia infantil i adolescent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Les noves instal·lacions de 2.646 metres quadrats dupliquen l'espai disponible fins ara i incorporen també tecnologia d'última generació per millorar l'atenció, el confort i el benestar emocional dels pacients i les seves famílies. I mestres i professors de tot Catalunya poden respondre des d'aquest migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o bé tornen a les protestes. Ho poden fer de manera telemàtica fins al dijous i mentre duri aquest procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com ara la CGT i la Intersindical les han mantingut. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte de recuperar el calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència al país. Salut calcula un impacte a curt termini d'entre un 15 i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres. I els agents rurals restringiran l'accés als principals espais naturals protegits de les Terres de l'Ebre, com els ports, el Delta de l'Ebre o la Serra de Llaveria, durant l'eclipsi solar del 12 d'agost, per evitar aglomeracions i reduir el risc d'incendi. Els accessos es controlaran per garantir la seguretat davant la previsió d'una elevada afluència de visitants. I l'Ajuntament de Lleida preveu que el dispositiu de la campanya agrària atengui enguany menys persones sense papers gràcies al procés extraordinari de regularització. Del miler de persones que van acudir l'any passat al dispositiu, unes 400 no disposaven de documentació per treballar legalment i la Paeria confia que enguany siguin moltes menys. El dimecres obrirà portes al pavelló 3 com a espai de primera acollida per a persones sense feina.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
3: Aquest dissabte 30 de maig a la tarda hem gaudit de la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport d'Abrera dins l'anella esportiva a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament i les pistes de raqueta. Un esdeveniment organitzat des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. L'objectiu de la mostra és que totes les persones, petits i grans, puguin gaudir i realitzar un tastet de les activitats esportives que es practiquen habitualment al municipi i que duen a terme del teixit associatiu vinculat al món de l'esport i l'activitat física. Totes les activitats eren inclusives i hi havia ballalínia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitats de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Les valoracions han estat molt positives. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor d'Esports i Benestar, Jordi Moreno.
4: Avui hem gaudit d'una jornada on totes les entitats esportives han donat la seva presentació. Estem molt contents de que tothom pugui expressar, pugui conèixer què és el que fem a Abrera a nivell esportiu i decidir quin esport triar. El més important és que la família esportiva d'Abrera continua forta, continua activa. N'hi ha hagut un grandíssim èxit de participació i estem molt contents de que Abrera i esport fem salut i fem vida.
5: Un any més hem pogut gaudir d'una jornada esportiva amb totes les nostres entitats d'aquí d'Abrera, en el qual el públic doncs, ha pogut practicar qualsevol tipus d'esport de tota la gran mostra que ens donen les nostres entitats i bueno, aprofitant que d'alguna manera el temps ens ha donat una treva, doncs hem tingut una molt bona participació de públic i les nostres entitats, doncs, lògicament, estan supercontentes.
3: En
6: encantades que hagi pogut participar el grup de la gent gran del Ball en Línia i també el grup de capacitats diverses que durant tot l'any fan activitat i avui una vegada més han pogut estar en aquesta mostra.
3: A la tercera edició de la mostra ha participat una gran varietat d'agents del sistema esportiu local, entitats i comerços. I a continuació, a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera, sentim les seves valoracions.
7: Gerard Franc, cap d'Esports. Bé, aquest any amb la petanca inclusiva el que hem volgut fer és un pas més a nivell d'activitats de la mostra. Aquest grup de la petanca inclusiva és un grup de capacitats diverses que portem treballant durant tota aquesta temporada. Fan activitats esportives un cop cada dues setmanes. La petanca, però, és de les que repeteixen perquè és una activitat que s'adapta molt bé a aquest perfil. I també tenim altres activitats, com activitats en el gimnàs, que fem activitats poliesportives, també fem de tant en tant alguna activitat aquàtica, i aquest any, amb la tercera edició de la mostra, el que hem volgut fer és incorporar i visibilitzar aquest grup amb aquesta activitat.
8: Soc l'Àngel Soler, pertanyo a l'associació Escacs d'Abrera, i aquí hem portat doncs, uns quants taulers perquè la gent doncs, pugui jugar tranquil·lament aquesta tarda, sense més complicacions, no?, que gaudeixin de poder jugar, uns jugant més ràpids, uns altres juguen més a poc i altres estan aprenent, o sigui, una mica de tot. Hem de ser presents a tot arreu perquè la gent doncs, conegui, sobretot els que som d'esports minoritaris, doncs costa més, no? El futbol, el bàsquet el coneix tothom, però potser els escacs doncs, costa més.
9: Soy Adela Godino, estamos aquí en Abrera, que con el motoclub hemos hecho como un circuitillo para iniciar a los niños con motos eléctricas y que vengan aquí a divertirse, aproximadamente de 6 a 10 años.
10: Bueno, soy José Luis Montero, presidente del Centro Cursionista de Abrera, y hoy bueno, estamos de fiesta con la muestra de actividades deportivas aquí de Abrera, y nosotros tenemos un stand bastante bonito, que espero que venga mucha gente a ver. Aparte de eso, tenemos también un pequeño sorteo donde damos un pequeño obsequio al final de la tarde. Y lo dicho, espero que venga mucha gente, tanto a la muestra como a nuestro stand. Pues bueno, lo que tenemos son prácticamente las cosas pues, habituales que se utilizan para nuestro deporte. Son arneses, pues tenemos algunas raquetas, algunas cuerdas.
11: Bueno, yo soy Chus, típico, la monitora del casal de los Avis, y hoy hemos hecho pues aquí una muestra de baile de línea y bueno, y demás bailes que tampoco eran de línea. El cual, pues nada, mis alumnas se lo pasan genial y yo más que ellas porque son maravillosas todas. Pero sí, yo siempre estoy dispuesta, la verdad que sí, porque nos lo pasamos muy bien y ellas me acompañan siempre a todo.
12: Yo soy la Desiree Guixà, de l'Abrera Gymnastic Club, y bueno, avui hem portat una mica de material perquè la gent que vingui aquí pugui provar una miqueta, vegi una mica de què es tracta, el nostre esport, i tot i que són poquetes coses, doncs que puguin gaudir d'això, d'aquest espai, d'aquesta estoneta de tarda. Sí, a veure, hem portat el que hem pogut, perquè el material, la majoria que tenim és fixa, llavors hem portat un trampolí amb uns matalassos grans, una barra petitona i alguns matalassos perquè puguin saltar i provar. Estan venint nens petitons i nenes petitones, estan veient a les nenes que ja saben fer cosetes i sí, estem contents.
13: Soy Iván, el coordinador de l'Abrera de Futbol Sala. Hemos preparado dos porterías con balones de futbol sala para que jueguen los niños 3-3 y pasar un buen rato.
14: Soy José Antonio Fernández, del Club Atletismo Abrera, y hoy tenemos montado, bueno, como montamos cada año dentro de la muestra del Sport, un circuito representativo de lo que sería un circuito de cross, y aparte este año, bueno, sorteamos 4 dorsales para la cursa de Abrera, que es el próximo sábado.
15: Jo soc Isidre Ricard, secretari del Club Frontenis Abrera, i avui estem fent una mica iniciació al frontenis per gent que no hagi tocat mai o gent que l'hagi tocat i però no jugui habitualment, doncs una mica donar una mica de 4 nocions del que és el frontenis, com agafar una raqueta, com colpejar la pilota. Una mica, doncs no dona gaire temps més a fer, doncs fem això. Sí, una mica donar a conèixer l'esport, que coneguin la disciplina que tenim nosaltres, i una mica doncs això, fer una mica fomentar cada disciplina, i aquí amb la resta de companys de clubs doncs estem tots amb un dia meravellós.
16: Gerard Margarit Martín, president del Club Bàsquet Abrera. Estem ensenyant als nanos doncs, que puguin tocar la pilota, que toquin la cistella, que toquin una miqueta aquest esperit del bàsquet, aquest esperit guanyador que entri la pilota, i bueno, que s'enganxin al final, és a dir, com a entitat social i esportiva dins d'Abrera, volem créixer amb l'ajuda de l'Ajuntament, amb l'ajuda de tothom, i això fa falta gent jove, nois, noies que ens vinguin a ajudar i que vulguin entrenar amb nosaltres. La setmana que ve, el dissabte que ve, estem fent el torneig 3x3, i bueno, tenim bastant d'èxit, 30 equips apuntats, i bueno, està tota una jornada festiva, amb molta competició, perquè la gent s'ho pren molt en sèrio, i esperem que hi hagi moltes sorpreses i que la gent s'ho passi molt bé.
17: Raquel, de Vive i Baila. Un any més venim aquí a la mostra d'entitats esportives a participar amb la millor energia, a ballar, i és un event que agrada molt a la gent perquè poden ballar tots plegats, els més petits, els més adults, i tothom s'ho passa molt bé i podem gaudir tots plegats de conèixer les diferents activitats que es fan aquí al poble. És una manera de donar-nos a conèixer i...
18: Me llamo Raúl, vengo de Energy Dance, soy uno de los profesores. Y nada, hoy hemos estado en la Fira dels Esports, hemos estado súper contentos, ha venido mucha gente, la hemos pasado súper bien, hemos hecho una canción de Bad Bunny. Y nada, os animo porque esta semana es la semana de la danza y abrimos las clases a todo el mundo para que las venga a probar, para pasarla súper bien. Y nada, muchísimas gracias por esta tarde, lo hemos dado todo, muchas gracias.
19: Soy Pedro Rizo, soy de Abrera y estamos aquí con unas porterías pequeñas para que los niños se diviertan y empiezan a aprender por si quieren este año apuntarse a la Abrera, que no hacen falta niños. Todos los niños tienen la oportunidad de ir al campo y apuntarse. Hemos hecho un campo para este verano para que los niños quieran hacerlo y barato.
20: Soc la Marina del Cercle Salut, que estem allà al Rebato, i bueno, som un centre de salut de la dona. Avui estem aquí fent una classe de sòl pelvià funcional, una mica de treball de força, de coordinació de resistència a cardio, incloent el sòl pelvià. El proper divendres estarem també fent una xerrada de sexualitat en la maternitat per seguir cuidant de la salut de la dona en totes les seves etapes. Sempre ens unim a les activitats proposades per poder, no, arribar a totes les dones a que puguin cuidar-se en tots els moments.
21: Se trata de una iniciativa muy buena, la verdad, súper original, el hecho de poder fomentar el deporte entre familias, niños, amigos y demás, y también pues practicar otros deportes que igual en el día a día no se llegan a practicar, no se llegan a conocer. Valoro muy positivamente esta iniciativa y nos lo hemos pasado muy bien entre todos. ¿Verdad, Isa?
22: Sí.
21: ¿Te ha gustado, Isa?
22: Sí.
23: Las nenas están gaudint molt porque está molt bé muntat. Estan participant en diverses activitats i estan encantades, com podeu veure.
24: I és una forma també de descobrir noves activitats que es poden donar al poble i, bueno, compartir una estona també amb les famílies. El tema de l'escalada als arbres està molt, molt divertit, és una bona idea. I re, participant i fent poble.
25: A mi avui m'ha agradat la tarda perquè és molt divertit i pot participar qui vulgui, o el que sigui petit i gran.
26: Nos han avisado que había un parque para los niños para que jugasen y hemos llegado y hemos visto que está muy bien adaptado, pensado para los niños desde los pequeños hasta los grandes, y el ambiente es muy animado, que también los padres mientras estén pueden estar bailando, haciendo bachata, que los niños pueden estar jugando, tanto los pequeñitos como los mayores. Así que muy bien, está muy bien y es una iniciativa muy buena, creo yo, pensando en toda la familia.
27: Las actividades han estado muy bien, ha estado un público muy aceptado. Hemos visto de todo un poco y bueno, que siga esto, que me gusta mucho.
28: Muy bien, hasta el tiempo nos ha acompañado, porque hacía un sol tremendo. Y se ha compadecido de nosotros y ha dicho, pues vamos a ver si esta gente disfruta del día. Magnífico. Aquí en Abrera es que tenemos mucho deporte y del bueno, ¿eh? Pero desde las pequeñitas hasta los mayores. Somos estupendos. Además, nos cuidan muy bien, ¿eh? En 4 días estamos aquí con las comidas, con los bailes, contentísimos. Hacemos gimnasia, hacemos bailes, pero de todas clases. Aquagym, pero la verdad es que estamos contentos, el pueblo está estupendo.
3: La mostra local de l'activitat física i l'esport és una proposta que va néixer l'any 2024 amb la voluntat de continuar donant visibilitat a tota l'activitat física i esportiva que es realitza a Abrera i permetre que la ciutadania pugui experimentar i viure-ho en primera persona. L'esdeveniment pretén posar en valor la importància de l'activitat física com a eina de salut, cohesió social i educació, consolidant una jornada on les persones de totes les edats i condicions puguin participar-hi activament.
29: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
30: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
0: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
1: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
2: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
4: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
5: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
6: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
7: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu. Los días como...

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins aquest dijous al migdia si accepten el preacord entre els sindicats i el govern i si opten, per altra banda, per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, ustecs i professor de secundària, han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris d'aquest preacord, mantenen les mobilitzacions. A consultar es fa arribar tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. De la portavoz d'USTEC, Yolanda Segura, creu que és el millor pacte possible. Són declaracions a la xarxa.
2: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar.
1: La vaga d'avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central ha tingut un seguiment d'un 9%, segons el Departament d'Educació. Uns 200 docents de Catalunya Central han ocupat aquest migdia l'atri de la Basílica de Santa Maria Montserrat per celebrar una assemblea. A la plana política, el Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez, una maniobra en què Vox no entraria i per construir un executiu temporal amb l'objectiu de convocar eleccions. A la seva banda, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció, mentre Comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre els republicans volen també que Salvador Illa comparegui al Parlament. Ho demanen en rol la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. I un dia més parlem de temperatures perquè les estacions del Meteocat han batut un rècord de dies per sobre dels 35 graus al maig. Barcelona i Portbou encapçalen la vintena de municipis que hi han registrat nits tropicals. Més de 70 estacions del Meteocat han marcat temperatures per sobre dels 35 graus o més al mes de maig, amb una suma històrica de 173 registres concentrats sobretot la setmana passada. I l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa del període de sol·licitud de les beques menjador per a l'alumnat pel curs 2026-2027. Les famílies podran sol·licitar aquest ajut fins al divendres 5 de juny, inclòs de forma telemàtica, a través del web del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Els requisits per obtenir un ajut de menjador escolar són estar matriculat o prematriculat en un centre educatiu de la comarca del Baix Llobregat, sostingut amb fons públics, i cursar segon cicle d'educació infantil, primària i secundària, si el centre escolar disposa de servei de menjador. No tenir dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar, no superar el llindar econòmic establert en la convocatòria i no estar en acolliment residencial. Per a més informació podeu adreçar-vos al vostre centre escolar o al Consell Comarcal trucant al 93 685 2400 de dilluns a divendres de 9 a 1. També trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
3: La sardana tornarà a omplir els carrers i places d'Abrera aquest 2026 amb un nou cicle de ballades de sardanes, una de les tradicions més arrelades a la cultura catalana. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquesta activitat amb la col·laboració d'Abrera Sardanista i les ballades tindran lloc els diumenges a la tarda amb la participació de diverses cobles reconegudes del país. A continuació us detallem el calendari del nou cicle de ballades de sardanes a Abrera. La primera tindrà lloc aquest diumenge 31 de maig a les 6 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova, a càrrec de la Cobla Nova Vallès. El 28 de juny, a les 7, en el marc de la Festa Major, a la plaça de Pau Casals, Salsa podrem gaudir amb la cobla Viladolesa. El 30 d'agost a les 7, en el marc de les festes del carrer de la Font, tindrem la cobla Nova Vallès. El 27 de setembre, també a les 7, a la plaça de Rafael Casanova actuarà la cobla Sabadell. El 25 d'octubre, a les 6, a la plaça de Rafael Casanova, a la cobla Manresa. I el 22 de novembre, a les 12 del migdia, també a la plaça de Rafael Casanova, ballarem amb la cobla Sabadell.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
3: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació, repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny de 9:15 del matí a 7:15 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny de 9 a 1. I finalment també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny de 4:15 a 8:15 del vespre. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 5:15 a 7 presencialment a la primera planta del Mercat Municipal trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
0: Abrera Informació. Esports. Entitats.
3: Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral, en un esdeveniment organitzat pel Club Atletisme d'Abrera amb la col·laboració del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament. Enguany tornarà a haver-hi proves per a totes les edats, amb la 7a marxa Bressol, les curses infantils, la 2a marxa Daurada i les curses Open de 5 i 10 quilòmetres i una vegada més seran solidàries i es destinarà 1 euro de cada inscripció de les curses Open Infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la 2a marxa Daurada al projecte La Marató d'en Llerra impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. Les inscripcions estan obertes fins al dimecres 3 de juny a través del web esportmaniacs.com. A més, coincidint amb l'inici de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, el diumenge 7 de juny totes les persones participants a les diferents curses de la 17a Abrera Corre de Nou, més una persona acompanyant, tindran entrada gratuïta presentant el seu dorsal a la recepció de l'equipament. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat a través del Club Atletisme d'Abrera i el perfil d'Instagram @abreracorredenou.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i, una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs! Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Èxits sense pausa. Ràdio Abrera. Ràdio.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Ricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció, si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraos. C'est parti!

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els Comuns i Esquerra Republicana exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre els republicans també volen la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació a la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat la compareixença immediata del president espanyol en una roda de premsa. L'escoltem.
3: És evident que sabem tots els casos del lawfare, perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i per tant ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
2: Els socialistes, per la seva banda, neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari. Diuen que el president Salvador Illa doni explicacions públiques al respecte, així ho ha dit la portaveu de la formació, Lluís Amoret.
4: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
2: I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenat aixecar de manera parcial el secret d'actuacions en la causa que investiga l'existència d'una suposada trama liderada per l'exmilitant socialista Leire Díez, que buscava desestabilitzar o obstaculitzar procediments judicials oberts contra el PSOE o el govern espanyol. El cas es dirigeix contra Díez i contra l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. I l'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment de les atencions presencials de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, han crescut un 20%. Enguany ho fan amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, amb les quals, algunes de les quals funcionen per primera vegada. L'atenció telefònica, com us dèiem, està en marxa i ja han atès 25.500 persones. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme. Els fets han passat a un quart de cinc. La policia local ha detectat un vehicle perillós al lloc dels fets i l'han perseguit de diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya. A les últimes hores, a Badalona, els Mossos investiguen un altre tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys que evoluciona favorablement i ha rebut un impacte de bala al braç.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A Abrera s'està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom. Del 18 al 22 de maig va ser el torn de Vive i Baila, del 26 al 29 de maig de les Joventuts de Rocieres d'Abrera i aquesta setmana, de l'1 al 6 de juny, farà classes obertes Energy Dance Studios. Podeu reservar dia i hora al web de l'escola i trobareu tots els horaris al web abrera.cat. Fins al divendres 19 de juny inclòs, recordem, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. A l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3, hi ha la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9, els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i els dissabtes de 10 a 2. Abrera està celebrant el mes de la dansa en classes obertes i gratuïtes de diferents entitats. De l'1 al 6 de juny és el torn d'Energy Dance Studios. Per reservar cita podeu fer-ho a través del seu web i podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Casa de Cultura dirigida a tots tots els públics a partir de 6 anys. Dilluns 1 de juny, de 6 a 8, la sala d'actes de la Casa de Cultura d'Abrera acollirà el Consell Municipal de les Dones, dirigit a dones i entitats. Per assistir-hi cal inscripció a través de la seu electrònica a abrera.cat. Dimarts 2 de juny, de 9:45 a 12 del migdia, l'alumnat de 5è de l'Escola Francesc Platoni Sartí vendrà els productes de les seves cooperatives en el marc del projecte QM de Cultura Emprenedora a l'Escola. Els punts de venda seran la plaça de l'Església i el vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, divendres 5 de juny, de 10:45 a 12 del matí, a l'Hotel d'Entitats, s'impartirà la xerrada Redescobrint-me sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. A més, dimecres 3 de juny hi haurà una nova sessió del taller de cuina i divendres 5 de juny es farà l'activitat del Digues la Teva. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació. Activitats.
5: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs, romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
6: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.

0: my back they forth like loops.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins a aquest, des d'aquest migdia i fins dijous, si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris a aquest preacord, mantenen les mobilitzacions. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per l'electricitat i el gas s'apuja del 10 al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat d'un 0,5 a poc més del 5%. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura del juliol pot ser el doble que la del maig, ho ha dit la xarxa.
3: Los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
2: El RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat avui els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines, on de les dades centrals es reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a l'AP7. Tot i això, només suposen un 27% del trànsit. L'estudi també alerta de l'accidentalitat de les motos i que el drama més risc de la demarcació és entre Caldes, la Malavella i Llagostera. A més, alerta que l'AP7 és la via que està més col·lapsada i assumeix un volum de trànsit més enllà del que pot arran de l'alliberament dels peatges. La quantitat de vehicles que circulen per aquesta via a la demarcació s'ha multiplicat i els camions són un més d'aquests col·lectius. Sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça Presidenta Radelles la nova maquinària del servei de recollida de residus i neteja de la ciutat, un contracte que, recordem, és de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament aquest mes de juny. Els diversos vehicles polivalents, camions cisterna, escombradores, baldejadores i carros d'escombrat incorporen una nova imatge gràfica amb 146 vehicles nous. I el Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular, això després de perdre contra el València 77-102, i ara s'enfrontarà al Camp Murcia al quarts del play-off pel títol.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Abrera participa un any més en el projecte de cultura emprenedora a l'escola, el QEMA, un programa que serveix per treballar l'autonomia, la iniciativa personal i l'emprenedoria a cinquè de primària. I aquest dimarts 2 de juny, l'alumnat de l'escola Francesc Platoni Sertí farà la venda dels seus productes en horari de 9:45 a 12 a la plaça de l'Església i al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. Enguany s'està duent a terme la setena edició del programa QEMA. Amb aquesta iniciativa, les nenes i nens d'Abrera que hi participen poden adquirir competències que potencien la seva creativitat, el treball en equip, la comunicació i la imaginació, entre altres. Aquestes els hi serviran per millorar els seus resultats educatius i adquirir l'experiència vivencial del procés de creació d'una cooperativa, des del disseny de la imatge fins a la venda del producte. La cooperativa de 5è A, 15 en Queens, ha elaborat com a producte uns ventalls fets a mà amb pals de fusta, tela i un clip que permet donar moviment als pals. L'alumnat ha escollit aquest producte pensant en la calor de l'estiu i el promocionen amb l'eslògan "Tens calor? Compra un ventall i adeu a la suor". A més, part dels beneficis obtinguts a la venda es destinaran a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. I la cooperativa de 5è B, Geoplatons, ha elaborat uns portatovallons fets amb pals de fusta. El producte es va decidir després de que cada membre presentés un prototip i la cooperativa votés qui els agradava més. El seu eslògan és "A Geoplatons tenim els millors portatovallons". En aquest cas, una part dels beneficis es destinarà a l'Associació de Tumors de Vies Biliars. El procés per realitzar organitzar aquesta cooperativa passa per diverses fases: la constitució de la cooperativa, el disseny de la imatge corporativa i els productes escollits per vendre'ls, el càlcul de costos per trobar la manera de finançar-los, l'elaboració i venda dels productes i, finalment, part dels beneficis obtinguts es destinen a projectes socials.
1: Abrera Informació, entitats, cultura.
4: El Cineclub Maruja Torres d'Abrera ha programat per aquest mes de juny un nou cicle amb tres noves projeccions que giren entorn l'Americana Film Fest. Aquest divendres 5 de juny podrem veure Rebuilding, divendres 19 de juny Natchez i dilluns 29 de juny dins la programació de Festa Major Atropia. Totes tenen entrada gratuïta i es projectaran a 7:45 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató. Manel Benito, un dels impulsors de la iniciativa, explica com s'ha fet la tria d'aquest segon cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
5: Vam tenir a la nostra disposició el catàleg sencer d'aquest festival i vam triar les tres pel·lis que nosaltres pensàvem que podien quadrar bé en un cicle de cinema sobre aquest festival, sobre cinema independent, i que podria agradar al nostre públic. Hem fet un primer cicle amb cinema clàssic de tota la vida i ara fem tot el contrari, cinema d'estrena independent nord-americà. És un festival de cine ja veterà a la ciutat de Barcelona, és el festival de cinema independent o indie dels Estats Units, i és un festival que porta aquest any, 2026, el mes de març, ha fet la seva 13a edició. Molt popular, que atrau molt públic a Barcelona i que projecta les seves pel·lis. Aquest any han sigut el cinema Aribau, el cinema Girona, i també ha fet projeccions a la Filmoteca, al cinema de la Filmoteca de Catalunya.
4: Benito destaca que els tres títols que es projectaran al juny a Abrera són estrenes.
5: Aquesta primera pel·lícula, Rebuilding, s'estrena a sales comercials a l'Estat espanyol el mateix dia 5 de juny. Per tant, podem dir que és estrena. Una pel·lícula que estrenem aquí, sembla molt gran, però és així. Ja vam parlar que els cineclubs d'arreu tenen aquesta possibilitat, no?, d'estrenar pel·lícules de festivals, fins i tot abans de que siguin estrenades de forma comercial. I les altres dues, tant Natchez com Atropia, són dues pel·lícules que s'estrenaran a les plataformes. Per exemple, Natchez s'estrenarà el mes de juny a Netflix i Atropia ja es pot veure a Movistar Plus. Per tant, és un cicle d'absoluta estrena.
4: Tornem a recordar les dates de les projeccions del segon cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera. Aquest divendres 5 de juny, Rebuilding, divendres 19 de juny, Natchez, i dilluns 29 de juny, dins la Festa Major, Atropia. Totes tenen entrada gratuïta i es projectaran a 7:45 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs! Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem!

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Hisenda iniciarà de manera immediata una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes de règim comú per abordar la reforma del finançament econòmic. Aquest dilluns s'ha remès a totes les conselleries d'Hisenda una carta per concertar dates i preparar el terreny de cara a convocar pròximament el Consell de Política Territorial i Financera, que ha de ser el pas previ per l'aprovació del Consell de Ministres d'aquesta reforma. I el PP ofereix a Junts i PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia el linxament del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu del PP, Borja Sémper.
2: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera o justificando o mirando para otro lado cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
1: Escoltem també la portaveu socialista Montse Mínguez.
3: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I l'Audiència de Badajoz ha declarat prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal pel que jutja el germà del president espanyol Pedro Sánchez. És un dels delictes dels quals estava acusat David Sánchez pel seu lloc de treball que va aconseguir la Diputació de Badajoz el 2017. S'exposava una multa de 32.400 euros. Això sí, es tracta del delicte més lleu de la causa. Les acusacions populars demanen per ell 3 anys de presó. I l'Ajuntament de Lleida preveu que el dispositiu de la campanya agrària atengui a menys persones sense papers aquest any gràcies al procés extraordinari de regularització. Del miler de persones que van acudir l'any passat, unes 400 no disposaven de documentació per poder treballar.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda hem gaudit de la tercera edició de la Mostra Local d'Activitat Física, Salut i Esport d'Abrera dins l'anella esportiva a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament i les pistes de raqueta. Un esdeveniment organitzat des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. L'objectiu de la mostra és que totes les persones, petits i grans, puguin gaudir i realitzar un tastet de les activitats esportives que es practiquen habitualment al municipi i que duen a terme des del teixit associatiu vinculat al món de l'esport i l'activitat física. Totes les activitats eren inclusives i hi havia ballalínia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitats de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Les valoracions han estat molt positives. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor d'Esports i Benestar, Jordi Moreno.
5: Avui hem gaudit d'una jornada on totes les entitats esportives han donat i la seva presentació. Estem molt contents de que tothom pugui expressar, pugui conèixer què és el que fem a Abrera a nivell esportiu i decidir quin esport triar. El més important és que la família esportiva d'Abrera continua forta, continua activa. N'hi ha hagut un grandíssim èxit de participació i estem molt contents de que Abrera i esport fem salut i fem vida.
6: Un any més hem pogut gaudir d'una jornada esportiva en totes les nostres entitats d'aquí d'Abrera, en el qual el públic doncs, ha pogut practicar qualsevol tipus d'esport de tota la gran mostra que ens donen les nostres entitats i bueno, aprofitant que d'alguna manera el temps ens ha donat una treva, doncs hem tingut una molt bona participació de públic i les nostres entitats, doncs, lògicament, estan supercontentes.
4: A la tercera edició de la mostra ha participat una gran varietat d'agents del sistema esportiu local, entitats i comerços. Podeu sentir-los a totes i tots a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera d'aquest dilluns 1 de juny. La mostra local de l'activitat física i l'esport és una proposta que va néixer l'any 2024 amb la voluntat de continuar donant visibilitat a tota l'activitat física i esportiva que es realitza a Abrera i permetre que la ciutadania pugui experimentar i viure-ho en primera persona. L'esdeveniment pretén posar en valor la importància de l'activitat física com a eina de salut, cohesió social i educació, consolidant una jornada on les persones de totes les edats i condicions puguin participar-hi activament.
0: Abrera Informació. Igualtat. Salut.
4: Des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera s'ha organitzat un nou cicle de xerrades sota el títol Redescobrint la sexualitat, una iniciativa formada per tres sessions pensades per acompanyar les dones i les persones que comparteixen i acompanyen les seves vides en diferents etapes vitals. El cicle proposa un espai de reflexió i aprenentatge per abordar la sexualitat des d'una perspectiva de cura, salut, gaudi i benestar, posant el focus en moments de canvi importants al llarg de la vida. I en el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, destaquem la xerrada que es durà a terme el divendres 5 de juny sota el títol Redescobrint-me sexualitat en la maternitat. La sessió aborda els canvis que es produeixen durant el postpart i com aquests influeixen en la vivència de la sexualitat. Es tractaran temes com la por a reprendre les relacions sexuals, la disminució de la libido i els dubtes que sovint apareixen en aquesta etapa, així com la forma d'acompanyar el cos i cuidar el desig. La xerrada anirà a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. D'altra banda, dimecres 27 de maig, el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, dins del programa de sessions de salut, va organitzar en col·laboració amb la farmàcia Rocamora una xerrada informativa sobre la hipercolesterolèmia, on s'hi van sortejar dos tensiòmetres entre les persones assistents.
0: Abrera Informació, Cultura, Entitats.
4: A Abrera s'està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom. Del 18 al 22 de maig va ser el torn de Vive i Baila, del 26 al 29 de maig de les Joventudes Rocieres d'Abrera, i aquesta setmana de l'1 al 6 de juny farà classes obertes Energy Dance Studios. Sentim Mario Saborido.
7: Yo soy Mario Saborido, director de Energy Dance, y os invito a todos a bailar. Llega la Semana de la Danza a Abrera y del 1 al 6 de junio podrás venir a probar cualquier clase que quieras de forma gratuita. Así que, si estás pensando en apuntarte, esto es para ti. Clases desde los 3 años hasta adultos. Solo tienes que entrar en energydance.es y rellenar el formulario de prueba.
4: Trobareu el detall de tots els horaris al web abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. Bad boys,

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
5: Ràdio Brera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.
6: This is the house that Funk built.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió pública o privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts anys més. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, a la inauguració del Cercle d'Economia. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de la L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida, quatre pilans.
2: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010 de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
1: Demà intervindrà les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i dimecres serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I avui comencen les primeres restriccions pel que fa a la mobilitat al voltant de la Sagrada Família en el marc de l'operatiu de la visita del Papa a Barcelona. A més, a l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectacions. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que duraran la visita de Lleó 14 a Catalunya del 9 a l'11 de juny. El pontífa recorrerà un quilòmetre amb el Papa Mòbil, un quilòmetre abans d'arribar a la Sagrada Família pel carrer i un tram també a Montserrat. I precisament Catalunya és la segona comunitat amb menys consciència religiosa de l'Estat amb el País Basc. Són els territoris on l'adscripció a una confessió no arriba al 50% de la població. En concret, Catalunya, el 49,9% de la població té consciència religiosa davant del 47% que no, amb dades de 2025 de l'informe de laïcitat en xifres de la Fundació Ferrer i Guàrdia. I els agents rurals preveuen restringir l'accés als parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre, els ports, el Delta o la Serra de Llaveria, entre d'altres, durant l'eclipsi del pròxim 12 d'agost. Hi haurà control d'accés per evitar una massificació de gent, tant pel perill d'incendis com per la seguretat. La plantilla s'ampliarà amb més d'un centenar d'efectius, passant dels 80 actuals als 186 al Camp de Tarragona. I els jocs de mòbil han passat a ser un segment relativament petit a convertir-se en una força dominant al mercat, representant més de la meitat dels ingressos globals al sector del videojoc. Un estudi de l'empresa King, amb seu a la capital catalana, xifra en 7.530 milions d'euros els ingressos generats el 2025 per empreses europees amb precedents de mercat. D'aquests, 722 pertanyen a l'Estat espanyol.

0: Golosa.
1: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Obrera. Que practico esport. Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins aquest dijous al migdia si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris al preacord, mantenen les mobilitzacions. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. N'ha parlat avui a la xarxa la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
2: És el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè el considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga.
1: I els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més, amb una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat de Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Escoltem Irene Vermella, anestesiòloga de Bellvitge i secretària, vicesecretària general de Metges de Catalunya.
3: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: S'hi han adherit la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc del Lío, el Joveset Trueta o l'Hospital de Vic. Ha aconseguit connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són alguns dels principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit. L'aeroport de Barcelona actualment té 55 milions de passatgers i l'any passat va tancar amb 57,2 per sobre de la seva capacitat. I des d'avui ja està oberta la consulta ciutadana perquè els barcelonins puguin dir que qui prefereixen com a proper síndic de greuges de Barcelona. David, bon dia, cop de la reelecció, o Gemma Calvet. El procés de consulta es fa a través de la plataforma Decidim.Barcelona i estarà obert fins al dia 30 de juny.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Abrera participa un any més en el projecte de cultura emprenedora a l'escola, el QM, un programa que serveix per treballar l'autonomia, la iniciativa personal i l'emprenedoria cinquè de primària. I aquest dimarts 2 de juny, l'alumnat de l'escola Francesc Platon i Sertí farà la venda dels seus productes en horari de 9:45 a 12 a la plaça de l'Església i al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. Enguany s'està duent a terme la setena edició del programa QM. Amb aquesta iniciativa, les nenes i nens d'Abrera que hi participen poden adquirir competències que potencien la seva creativitat, el treball en equip, la comunicació i la imaginació, entre altres. Aquestes els serviran per millorar els seus resultats educatius i adquirir l'experiència vivencial del procés de creació d'una cooperativa, des del disseny de la imatge fins a la venda del producte. La cooperativa de 5è A, 15 Queens, ha elaborat com a producte uns ventalls fets a mà amb pals de fusta, tela i un clip que permet donar moviment als pals. L'alumnat ha escollit aquest producte pensant en la calor de l'estiu i el promocionen amb l'eslògan "Tens calor? Compra un ventall i adeu a la suor". A més, part dels beneficis obtinguts a la venda es destinaran a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. I la cooperativa de 5è B, Geoplàtons, ha elaborat uns portatovallons fets amb pals de fusta. El producte es va decidir després de que cada membre presentés un prototip i la cooperativa votés qui els agradava més. El seu eslògan és "A Geoplàtons tenim els millors portatovallons". En aquest cas, una part dels beneficis es destinarà a l'Associació de Tumors de Vies Biliars. El procés per realitzar organitzar aquesta cooperativa passa per diverses fases: la constitució de la cooperativa, el disseny de la imatge corporativa i els productes escollits per vendre'ls, el càlcul de costos per trobar la manera de finançar-los, l'elaboració i venda dels productes i, finalment, part dels beneficis obtinguts es destinen a projectes socials.
0: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
4: El Cineclub Maruja Torres d'Abrera ha programat per aquest mes de juny un nou cicle amb tres noves projeccions que giren entorn l'Americana Film Fest. Aquest divendres 5 de juny podrem veure Rebuilding, divendres 19 de juny Natchez i dilluns 29 de juny dins la programació de Festa Major Atropia. Totes tenen entrada gratuïta i es projectaran a 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató. Manel Benito, un dels impulsors de la iniciativa, explica com s'ha fet la tria d'aquest segon cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
5: Vam tenir a la nostra disposició el catàleg sencer d'aquest festival i vam triar les tres pel·lis que nosaltres pensàvem que podien quadrar bé en un cicle de cinema sobre aquest festival, sobre cinema independent, i que podria agradar al nostre públic. Hem fet un primer cicle amb cinema clàssic de tota la vida i ara fem tot el contrari, cinema d'estrena independent nord-americà. És un festival de cine ja veterà a la ciutat de Barcelona, és el festival de cinema independent o indie dels Estats Units, i és un festival que porta aquest any, 2026, el mes de març, ha fet la seva 13a edició. Molt popular, que atrau molt públic a Barcelona i que projecta les seves pel·lis. Aquest any han sigut el cinema Aribau, el cinema Girona, i també ha fet projeccions a la Filmoteca, al cinema de la Filmoteca de Catalunya.
4: Benito destaca que els tres títols que es projectaran al juny a Abrera són estrenes.
5: Aquesta primera pel·lícula, Rebuilding, s'estrena a sales comercials a l'Estat espanyol el mateix dia 5 de juny. Per tant, podem dir que és estrena. Una pel·lícula que estrenem aquí, sembla molt gran, però és així. Ja vam parlar que els cineclubs d'arreu tenen aquesta possibilitat, no?, d'estrenar pel·lícules de festivals, fins i tot abans de que siguin estrenades de forma comercial. I les altres dues, tant Natchez com Atropia, són dues pel·lícules que s'estrenaran a les plataformes. Per exemple, Natchez s'estrenarà el mes de juny a Netflix i Atropia ja es pot veure a Movistar Plus. Per tant, És un cicle d'absoluta estrena.
4: Tornem a recordar les dates de les projeccions del segon cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera. Aquest divendres 5 de juny, Rebuilding, divendres 19 de juny, Natchez, i dilluns 29 de juny, dins la Festa Major, Atropia. Totes tenen entrada gratuïta i es projectaran a 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
1: I si ho prefereixes,
0: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Cabrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioobrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes. En qualsevol punt. I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

no és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte i tu no ets imprescindible.

Ja estic cansat tant de baixar el cap. Si m'escolta tota la ciutat. I això és real. Cabron, tu no ho fas igual. Partits perduts només són empats. Si hi ha problemes jo poso el braç. Jo segon lloc, primer els meus germans. I això és tan real. Faig un petó al rosari. Tinc a prop, tot anirà bé.

faig un petó al rosari, tinc a prop, tot anirà bé. Si el cor és necessari, està on estem, només porta temps. Camino pas a pas, la vida

0: ser real.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
1: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades per a molts anys més. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració del centre del Cercle d'Economia. Algunes d'aquestes obres serien les de l'Helena L9 o el desdoblament de la C-55.
2: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
1: I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncer infantil i adolescent amb la presència del president també de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai funciona des del setembre l'any passat, però avui han fet l'acte oficial i doble l'espai que tenia aquest centre públic dedicat a malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat 7.400.000 euros, donats íntegrament per tres fundacions privades. Hi ha 29 habitacions i dues sales de joc diferenciades per franges d'edat. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure. Escoltem en Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent un tractament.
3: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també m'ho passo amb els voluntaris, amb el personal, m'ho passo bé. I a vegades també rebo visites de familiars.
1: I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà. Això vol dir que l'IVA generat per l'electricitat i el gas s'ha pujat del 10% al 21% habitual. I des del gener de l'any passat, l'Ajuntament de Barcelona ha imposat gairebé 5.500 multes a empreses que gestionen bicicletes de lloguer compartit a la ciutat. És un servei alternatiu al Bicing i actualment hi ha 7 operadores que tenen prop de 3.500 llicències. El problema, però, és que molts usuaris, la majoria turistes, no les aparquen correctament i acaben pràcticament abandonades a la via pública. Segons el consistori, ja s'han cobrat el 97% d'aquestes multes. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 52 anys vinculat presumptament a una agressió amb arma blanca. Els fets van passar diumenge al vespre en un bar al carrer Rio de Janeiro de Nou Barris. La víctima és un seguidor de l'Europa que va haver de ser portat a l'hospital.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Ladies and gentlemen, boys and girls.
5: Blacktronica.
6: There are places we will see.
7: La evolución de la electrónica en la música de origen negro, protagonista en tu FM. Escuchamos todos los estilos y artistas vinculados al acid jazz, funky, smooth, fusión, soul, techno y las nuevas tendencias ligadas a la electrónica. Todas las épocas son importantes para entender esta genial música. Para disfrutar de la influencia de la electrónica en la música de color, Blacktronica. En la realización, Manolo Prieto.
8: Pues un saludo y encantado de acompañar.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Mercè Roura. El 18% dels docents han votat sobre el preacord d'educació fins a les 8 del vespre en aquest primer dia de consulta. D'un cens de 94.490 persones, més de 17.000 han participat ja. L'han convocat USTEC, CGT i la Intersindical. Els docents poden optar per acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents i es pot respondre fins dijous a les 12 del migdia. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió pública o privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts anys més. Entre aquestes hi ha les obres de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en l'inauguració del Cercle d'Economia.
2: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
1: Demà intervindrà aquestes jornades el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i dimecres serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I les obres de soterrament de les vies de Sant Feliu de Llobregat afronten la fase final en la previsió que els treballs acabin el primer trimestre de l'any vinent. Després d'una visita d'obres de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, els responsables de l'actuació han explicat que els treballs del túnel, on estan acabant de muntar les vies i la catenària, estan per sobre del 90% d'execució. Recordem que hi ha una inversió de 169 milions d'euros i es podrà recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. I la policia local de Mont-roig del Camp ha retirat de la via pública un total de 35 patinets elèctrics des del passat 18 de maig, que feien incompliment de la normativa. Els nous requisits legals estableixen el registre obligatori del vehicle, la col·locació d'una matrícula a la part posterior i la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil. L'incompliment d'aquestes obligacions pot comportar sancions de fins a 300 euros. Recuperar el vehicle, de fet, costa 35 pel trasllat al dipòsit municipal i més de 5 per cada dia o infracció de custòdia. I les estacions del Meteocat han batut el rècord de dies per sobre dels 35 graus i mig aquest mes de maig. Barcelona i Portbou encapçalen la vintena de municipis que han registrat nits tropicals en temperatures mínimes que no han baixat de més de 10 graus.
0: Notícies en xarxa. Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Pau Nation.
4: Hola, señorita. ¿Me muestras tu invitación, por favor?
5: Sí, aquí la tienes. He cruzado el mundo entero solo para llegar hasta aquí. Espero que no haya problema para entrar ahora.
4: House Nation. Muchas gracias. Puedes pasar. Bienvenida al Santuario del Sonido. Bienvenida al Palacio de Seda de House Nation. Yo soy J.C. Ramoña y durante la próxima hora seré el guardián de tus sentidos. Esta semana te acompañaré a visitar la habitación 307 de este palacio sin igual. ¿Estás dispuesta a comenzar esta aventura sin retorno?
5: Mi curiosidad es mayor que mi miedo. Si el riesgo es perderme en la música, estoy dispuesta a pagar ese precio. Sé que solo tú tienes la llave. No te detengas ahora. Adelante. Quiero entrar en esta habitación.
4: ¿Tú lo has querido? ¿Te sientes preparada para correr este riesgo?
5: Estoy segura de que disfrutaré de esta estancia. Llévame a ese mundo donde la música suena con alma.
4: Muy bien. Como guardián de tus sentidos, me alegra escuchar eso. Ajusta el volumen porque aquí y ahora comienza House Nation Radio Show by J.C. Argandoña.

0: Nation Radio Show by JC Argandoña.
1: Bueno, pues ha llegado la hora de salir de la habitación 307. Espero que tu estancia en esta habitación del Palacio de Seda haya sido de tu agrado.
0: Me he quedado sin aliento.
2: Ràdio Abrera, són les 11.
3: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
4: 60 minuts amb el millor del chill out. ¿Qué
5: hora son, mi corazón?
4: Hora 23.
6: Te lo dije bien clarito.
7: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
4: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
4: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
8: Ràdio Reloj.
9: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
8: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: pasó.
1: Hora 23.
0: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
5: 11 de la noche en Managua.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
3: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
4: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
3: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
5: Qui ha dit que les nits són per dormir? Ràdio Abrera. Tota la nit, amb tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: truquin.
1: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies. Per què?

0: fa.
1: Ràdio Obrera non-stop, stop, stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Si amor a mí me...
1: Ràdio Abrera. Són les dues.
2: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
3: Y me pregunto si pudiera ser...
2: Amb tots els èxits del panorama nacional.
3: Quiero

0: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.